0: de l'aial que en mi passarà les penes que estic passant.
1: Així com les heu guanyades, valga'm Déu va, tot sol com pugueu passar-les, compte-la donar.
0: Solament la més xiqueta, muller l'aial.
1: Tant m'estimo la més xica com la més gran.
0: Per què no caseu les filles, muller l'aial?
1: Perquè no tinc dot per fer-les, compte-la donar.
0: Al cap de vall de l'escala, muller l'aial, al cap de vall de l'escala n'hi ha l'argent.

0: ni tan sols us l'he tocada, viudet igual.
1: I si això no surt del cap, conta l'Arnau.
0: Males coses que he pensades, muller leial.
1: I si això cosix pels ulls, valga'm Déu val.
0: Són les males llambregades, viudet igual.
1: I si això cosix pels nassos, conta l'Arnau.
0: Són les coses que he olorades, muller leial.
1: Què és lo que us ix per la boca, conta l'Arnau.
0: Són les males paraulades, viudeta igual.
1: Què vos ix per les orelles, valga'm Déu val.
0: Males coses que he escoltades, muller leial.
1: Què és això que us ix pels braços, conta l'Arnau.
0: Són les males abraçades, muller leial.
1: Què és el que us ix per les mans, conta l'Arnau.
0: Males coses que he tocades, muller leial.
1: Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu val.
0: Els mals passos que donava, viudeta igual.
1: Què és aquest soroll que sento, conta l'Arnau. Què és aquest soroll que sento, que em dóna espant.
0: És el cavall que m'espera, muller leial.